0: gran entre tots els dies grans perquè hem organitzat l'últim bròquil de semifinals. Doncs ara li presentarem a vostè i a tota la nostra fidel i extensa audiència les quatre escoles que estan a punt de començar el seu joc.
1: Molt xulo.